ser. També tinc que buscar finiment la local, si vol, o no la veu d'on li visita en l'àrea local. A tu no hi la veu a l'oi que li mora mai de tenir falta. I després, i de no, tinc que cura tu el tempo. Si te la cura tu el tempo, ma que és sempre l'atac. No hi ha hagut si vere, a ser a tu ja m'ho recorre, com va ser,